Ai lo progrès, onda girafònica, lo progrès de l'Antàrtica, lo progrès, lo nuclear, lo progrès, que bella mecanica. Es pa punya, punya, massa, punya, per ni de viatge, manda en lo tunel, la que la banda de

O plora zua ma che lo canzù, si l'Occità ero appres di tutto la scolos, serio la lingua e la cultura occitana. Escutas Radio Albises 95.4 o 104.2 di l'emissiu consacrado a Nadau. A me Arnau s'en anats entrevista tabe al concert de Nadau lo president del Comitat de las Festos de Bers, Didier. I a ben pausat carque questiu sus l'organizaciu e sus las causido del grup.